amb el rock and roll, tema emblemàtic. Sí, un poquito, eh? Sí, bueno. El chiringuito so full. 1981. Con esto abría el boliche Lex